Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: me ha... Y yo le digo que no, no, no, no.
1: Podría sacar usted.

La frisera d'estiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana és nota serva salada. Amb més família i arrels, ja que ve per no fer res.

defensar que nosaltres som de Silla descostat. Part temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues. És guardar aquesta riquesa de llocs que us venen barat. S'alegria el nostre sou, esquifament no renou. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39. Ja que tornen per enyor, ja que venen per amor. Gent del nord espavilada, voleu comprar més coses. També és terra de mo mare, esponers i estalaiòtics. Sobrassada i enciamades, estem carregats de tòpics. Anys fora i ben igual.

0: aquesta.
1: Perdona, que ets de Ses Illes?
0: Sí, de Menorca.
1: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
0: No, no ho conec, és que jo sóc de Menorca.
1: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
0: D'Aló.
1: Ah, d'Amó, que maco.
0: No, no, d'Aló, està a mig de Silla.
1: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
0: Saps què? Que millor t'aduré a Montgòfera, on hi ha unes bísties que no es cansen.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdio Es Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.
1: España se ha ido a la mierda. El mundo entero se ha echado a perder.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia.
1: Assegut a la fresca, un cap vespre d'agost. Amb un llibre i conversa, sense cap res.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

I molt bones tardes, molt bon que vespre, estimats oients i oientes d'aquest 103.4 de sa freqüència modulada emissora municipal, això és Ràdio Es Castell, sa emissora més oriental del país i s'única emissora municipal de sa nostra estimada illa de Menorca. També des de, a part d'aquest 103.4 de sa freqüència modulada que ens poden sintonitzar en sa nostra programació, també ens poden sintonitzar de dues maneres per internet, ja sigui entrant a sa pàgina web de l'excel·lentíssim Ajuntament d'Es Castell o davallant sa aplicació Radio Garden. Sa programació de Ràdio Es Castell en aquest darrer dimarts del mes, avui dia 28 de juliol del 2026, un dimarts que ha arrencat en sa programació de sa nostra companyera Nanini Torres i el seu programa es dimarts en Nanini. I fa una estona que han arrencat motors, han començat a calentar motors i caldejar ambient per donar inici ja en aquest programa que avui comença també mitja hora antes, un poquet antes de la 1:30, perquè tenim un programa carregat i carregat de coses. Avui, a part del programa que els oferirem, doncs tindrem dues connexions telefòniques amb dos convidats de luxe que tindran coses que conten-nos sobre la cultura. Bueno, pues un dimarts més amb tots vostès, amb aquest programa, amb aquest espai. Molt bon profit si estan dinant o ja ho han fet. Benvinguts, ben arribats en el programa Nuestres Bandes, on els protagonistes són les bandes de música, les agrupacions musicals i les orquestres de tota Espanya. Cada dimarts els convidam a que ens acompanyi a fer un viatge per la nostra geografia espanyola i també per conèixer la bona feina que fan les escoles de música, els conservatoris, els ateneus musicals, els estudiants de solfeig, les nostres bandes de Silla de Menorca i de resto de les illes. Saludos cordials de qui ens acompanyarà a partir d'ara amb aquest programa Nuestres Bandes. Benvinguts, ben arribats. Darrer programa de Nuestres Bandes d'aquest mes de juliol del 2026. Encara que el mes acabarà divendres dia 31.

I començarem el programa amb unes quantes peces musicals ben alegres, amb una sèrie de pasdobles. Dedicarem aquests primers pasdobles als nostres amics migjorners i migjorneres, o sigui, els que són naturals del migjorn gran, perquè aquest pròxim dissabte, començant el mes d'agost del 2026, aquest dissabte dia 1 i aquest diumenge dia 2, i aquest pròxim dilluns dia 3 d'agost, seran les seves festes en honor a Sant Cristòfol de les Corregudes. Esperem que tot vagi molt bé aquest cap de setmana en el migjorn gran, en les seves festes. Saludos cordials a tots els migjorners i migjorneres, menorquins i visitants, i per ells aquests pasdobles. Començarem amb la gràcia de Dios.

Bueno, que van de sentir aquests dos magnífics pas dobles de concert de banda. Ha estat, primer de tot, en sentit La Gràcia de Dios i en seguit En el Mundo, que són dos pas dobles que han volgut dedicar en el poble del Migjorn Gran, perquè aquest pròxim cap de setmana, coincidint amb el començament del mes d'agost, pot celebrar les seves festes en honor a Sant Cristòfol. Unes festes conegudes com Sant Cristòfol de ses Corregudes. Ja ho van comentar diumenge passat dins un altre programa, que el Migjorn Gran va celebrar la festa del seu Sant Patró dia 10 de juliol, que és Sant Cristòfol, Sant Cristòbal, patron de los conductores, entre altres coses. I aquest dia de festa, que se celebra amb tanta importància i solemnitat al Migjorn Gran, amb aquesta processó on se duu imatge i també se duu la relíquia i on se beneix en el pla de la parròquia els cotxos i altres vehicles, se beneixen demanant-se ajuda de Sant Patró. Van ser alguns dels actes populars d'aquest poble. I aquest dia doncs, és conegut com el dia de Sant Cristòfol, la festa de Sant Cristòfol i les festes de Sant Cristòfol, la festa de Sant. També a altres pobles, el 10 de juliol era tradició, com ja van comentar, dins la part de la gastronomia, doncs, menjar creolins, menjar coca d'ubercoc, menjar peroles forn, de patates es forn, en costelleta, emparrat i tomàtic. Bueno, això era la tradició culinària des 10 de juliol. Bueno, pues, després d'haver sentit aquests dos pas dobles dedicats a les Pobles del Migjorn, que viurà les seves festes i els seus dies grans aquest cap de setmana pròxim, també no se'n recordem, com ja van fer diumenge, d'un altre poble que molt prest també arrencarà les seves festes. Serà, però, el segon cap de setmana del mes d'agost, com ja van comentar, dissabte dia 8, diumenge dia 9, dilluns dia 10, però divendres de la setmana que ve, dia 7, serà la festa del seu sant, Sant Gaietano, Sant Gaietà. Estem xerrant de Llumassana, aquest caserío que està en el terme de Mó, aquest jugaret, que avui també tindrem una entrevista i xerrarem d'aquest tema, de les festes de Sant Gaietà, de lo primer que puguem comentar, perquè sabem que encara el programa de festes no està presentat, se presentarà aquesta setmana, però sabem que ja diumenge qui ve, dia 2, és que vespre hi haurà l'acte d'espregó, com ja vaig comentar, el nombrament de Llumassaner de l'any, hi haurà espregó o espregoner de les festes, es farà el concert de la banda de música de Mó en l'espai de Sant Gaietà i després hi haurà el primer ball de gegants de Llumassanes. Bueno, pues, si et sembla bé, anem a fer també una dedicatòria per la pròxima setmana, la setmana d'estrès el 9 d'agost, com he dit, dia 8, dia 9 i dia 10 d'agost, i divendres dia 7 Sant Gaietà pues, seran els dies grans de les festes de Llumassanes en el terme de Mó, les festes de Sant Gaietà. Des d'aquí, ja que diumenge es farà espregó, volem felicitar en el poble. Anem amb aquesta música.

himno de Llumassanes, aquest himne que fa molt d'any se va composar i es va presentar, i que si Déu vol aquest pròxim diumenge serà interpretat per la banda de música d'amor, després d'Espregó i acompanyant el primer ball de gegants de Llumassanes. El himne de Llumassanes, que, bueno, té una lletra i que no s'explica un poc com és el poblet, aquest poblet menudet, que és Llumassanes, que està molt a prop de l'entrada de Mur i que té dues entrades, el camí d'anar a Ferranda, molt a prop de l'aeroport, coincidint en la rotonda que hi ha en el polígono, a l'entrada del polígono de Mur, el camí d'anar a Ferranda, i tenim el camí també de baix, molt a prop de la Salle. Però sí, el himne de Llumassanes, que no us recorda que s'atraca ja a Sant Gaietà. Aquest diumenge, dia 2 d'agost, tindrà lloc l'acte d'Espregó. Encara desconeixem qui serà Espregó, o Espregoner, o sentirà que farà Espregó aquest diumenge a Llumassanes, encara no ho sabem, estem pendents. Estem pendents també de la presentació del programa de les festes aquesta setmana per part de l'Associació de Veïns de Llumassanes i l'excel·lentíssim Ajuntament de Mur. Però bueno, d'aquí a diumenge ens centrarem un poquet de totes aquestes coses. També sabem que divendres, allà, divendres de la setmana que ve, allà sa festa del patró. Bueno, doncs aquest himne de Llumassanes que han dedicat una vegada més en els nostres amics de Llumassanes. Llumassaners i llumassaneres, desitjant que es pròxim cap de setmana des 8, 8 i 9 i dilluns, dia 10 d'agost, tinguin un Sant Gaietà de dalt de tot. També des d'aquí, molt bones festes a Llumassanes, Sant Gaietà.

i antes de continuar amb el programa, que seguirem en festes, seguirem en cultura, seguirem en costums, seguirem en tradicions, els hi recordem unes quantes coses que no s'han deixat en el tintero aquests dies. I una vegada més recordem que entri dins aquest programa d'avui tindrem dues connexions telefòniques amb dos convidats de luxe que també no xerraran de temes culturals i festius. Però antes d'arrencar el programa, en el darrer programa que vam fer diumenges, fa dos diumenges, se'n recordaran vostès que van xerrar de les festes de Sant Martí des Mercadal i van xerrar també de les festes de Sant Antoni Abat de Fornells, antic poble de pescadors, que ahir va ser el darrer dia de les festes d'aquest poble, antic poble de pescadors, que es van suspendre els focs artificials, que es van cancel·lar perquè seguien amb alerta roja d'incendis i no es van poder fer els focs artificials com deia el programa a les 10:30 des del castell de Sant Antoni en esport se veia de Fornells. Bueno, i van xerrar pues, de moltes coses d'aquest poble de pescadors, antic poble de pescadors, que es Fornells i les seves festes, però no es van deixar unes quantes coses importants, perquè, bueno, el temps de la ràdio és curt, teníem molt de temes que xerrar, i se nos va anar al Sant al Cel. Però tenim dues coses, dues puntualitzacions que no vaig comentar a l'especial de Sant Antoni, i, bueno, com dic sempre, rectificar és de sàvios. Bueno, primer de tot és que amb motiu de les festes, de les passades festes de Sant Antoni Abat de Fornells, es va fer la primera trobada de tonis i tònies que fan festa el 17 de gener, el dia de Sant Antoni Abat. Sant Antoni Abat, que és el patró de Menorca, però també és el patró de Fornells. Pues va haver la primera trobada, a motiu de les festes de Fornells, la primera trobada de tonis i tònies de Fornells. Una cosa semblant que el que vas fer a l'Ajuntament d'Es Mercadal per les festes de Sant Martí, que va juntar tots els que tenien el nom de Martins o Martines, però en el cas de Fornells va haver poca participació. Se tenien que trobar tots els tonis i tònies de Fornells de vora el castell de Sant Antoni i només se van presentar 9. Bueno, esperem que l'any que ve, la pròxima edició de les festes Sant Antoni Abat del 2027, hagi més èxits, perquè jo vull creure que hi ha més tonis i tònies de Fornells. No sé com aquests habitants deu haver a Fornells, però només se van presentar 9. 9 en total, entre tonis i tònies. Però en deu haver més, deu haver més. 9 tonis o tònies se van presentar. Bueno, i una altra cosa que me vaig deixar en el tintero entorn a les festes de Fornells era que el Club Nàutic de Fornells ha complit enguany els seus primers 60 anys, ja que va ser fundat un 17 de març de l'any 1966. 60 anys del Club Nàutic de Fornells. Pues moltes felicitats en aquesta gran entitat del poble. Bueno, i ara a les dues farem un petit peron perquè tenim la primera connexió telefònica. Estem molt contents perquè en Amarga Lombarte ja té els seus obsequis que va treure la setmana passada. L'especial que vam fer diumenge passat sobre les festes de Sant Cristòfol de les Corregudes, les Mitjor Gran i les festes de Sant Gaietà de Llumassanes. La Marga Lombarte ja té els seus regalos, que els hi va tocar, cosa que no s'alegra, ja tothom té els seus obsequis que han anat repartiguent aquestes setmanes passades amb motiu de les festes d'aquest poble. I, bueno, ara ja m'ho anem, pues, com he dit, amb el programa i a les dues farem un peron perquè tenim la primera connexió telefònica.

Bueno, i avui, a la primera part del programa d'avui, pues nosaltres seguim fent un repàs a les celebracions i a les festes que trobarem en pròximes setmanes dins el calendari del 2026, aquest mes d'agost, que comença dissabte dia 1. I bon anem ja a la segona, a la setmana des 10 d'agost. Dilluns, dia 10 d'agost, serà la festa de Sant Llorenç, Sant Lorenzo, que conjuntament amb Sant Bernat, que serà el pròxim 20 d'agost, són considerats com els dies més calents de l'estiu. Sant Llorenç. Sant Llorenç serà, caurà enguany, el dia de Sant Llorenç en dilluns, dia 10 d'agost. Però les festes coincidiran amb un altre dia assenyalat del calendari i del mes d'agost, ja que serà dissabte dia 15, el dia de la Mare Déu de l'Assumpció, o el mes d'agost, la Mare Déu d'agost, dia 15. Per tant, les festes de Sant Llorenç de l'Or cauen amb el dissabte dia 15, el diumenge dia 16 i el dilluns 17 d'agost. Així és que a continuació, després d'aquesta mini entrevista que tindrem a les dues, m'ho anem a visitar el poble de l'O, el poble de l'Aior, que ja va presentar ahir el seu programa de festes i que ja està preparant amb molta il·lusió els dies grans de les festes de Sant Llorenç Gloriós.

escoltant aquesta música, perquè d'aquí una estona ja tindrem aquesta primera connexió telefònica, aquesta mini-entrevista, que sigui en un dia faner, com és avui dimarts, amb una entitat que se presenta nova a Menorca i Amor, que aposta per sa cultura i per sa art. Un nou rincó de sa cultura a sa ciutat d'Amor. Estiguin atents, perquè val la pena saber-ho. Vostès saben, Ràdio Es Castell, a part d'oferir la seva programació de dilluns a diumenge, també està per informar.

passes. Bueno, i seguim amb el nostre programa dedicat a les festes de Sant Llorenç, perquè ara ja la pròxima aturadeta per connexió telefònica serà a les 4 i mitja, hora que han acordat amb l'altre convidat, perquè avui és dia de laboral. No us podia atendre antes. Pues anem a continuar.

Estem escoltant el grup de Estrapello amb una cançó que ja nos cantava el grup de folk menorquí La Traginada. El tema Lo Vinyoler i Lo Cavaller.

han sortit del castell i ja ens dirigim a la tercera població de Silla de Menorca, coneguda com una gran potència industrial i que té una sede universitària, anant cap al poble de l'O, al poble de l'Aion. El poble de l'Aió, una ciutat interior dinàmica i multicultural, que és la sede de l'extensió universitària de la Universitat de les Illes Balears a Menorca, que té una gran indústria làctea i quesera, que té una gran tradició de pagesos i també de sabaters. No se'n recordant dels antics sabaters de banqueta de l'O. I també de pasteleria i bulleria. El poble de l'Aió, que va créixer al redor dues iglésies, la de Sant Diego i Santa Eulàlia, que és la patrona. Fem una visita a l'antic claustre del convent de Sant Diego, conegut amb el nom del Pati de la Lluna. La fundació del poble de l'Aió va arrencar després de la conquista cristiana. Va ser l'any 1304 quan el rei en Jaume II de Mallorca va ordenar comprar una antiga arqueria islàmica baix el nom de Ialor, que se creu que d'aquí, que d'Ialor, va néixer el nom d'Alaior. El poble de l'Aior es va construir al redor de la colina on se va construir la iglesia de Santa Eulàlia. La població que conserva la seva arquitectura tradicional menorquina, on també se recorda la petita burguesia i l'atractiu de la seva, dels seus edificis, carrers, estrès i costes. Els seus jaciments arqueològics, urbanitzacions com Son Bou i Calemporter, i visites obligades a la iglesia de Santa Eulàlia, en els túnels de la Guerra Civil, que són refugis antiaèrios subterràneos, en el convent de Sant Diego, convertit en un epicentro cultural i artístic, i l'antiga basílica paleocristiana ubicada a la

es pobre de l'O, amb les seves llegendes, com a Gergandash de l'O. O la llegenda de Es moro en Xuroi, que va arribar a Menorca i va raptar sa filla del governador. I se va amagar a una cova, que se creu que actualment és la cova que hi ha de vora el barranc, la cova d'en Xuroi. De Joana Pons i les seves guitarres, en la cançó que no xerra d'aquesta llegenda d'Es moro en Xuroi.

Aquesta gran cantanta menorquina, nascuda a Ló, a l'Aió, na Joana Pons i el seu grup, i les seves guitarres, na Joana Pons, les seves guitarres, amb aquesta cançó que fa honor en aquesta llegenda d'Esmoro en Xuroi, que va arribar a la nostra estimada Roqueta i que se va amagar en aquella cova de vores barranc, on actualment tothom sap que és la cova d'en Xuroi.

és una discoteca des de fa anys, aquesta leyenda d'aquesta cançó de na Joana Pons, les seves guitarres. Bueno, i aquest 2026 és un any molt important, amb una celebració històrica per al poble de l'Alió, ja que la ciutat de l'Alió ha celebrat els seus primers 100 anys. Enguany, l'Alió ho ha commemorat dins aquest mes de juliol, pues aquesta efemèride és dels primers 100 anys a la qual el rei Alfons XIII va otorgar el títol de ciutat a l'Alió en reconeixement. Així està publicat des del 27 de juliol de l'any 1926, on se pot llegir una remesa del Ministeri de la Governació que deia textualment: queriendo dar una prueba de mi real aprecio a la villa de l'Alió, província de Baleares, por el crecimiento, desarrollo de su agricultura, industria y comercio y de su constante adhesión a la monarquía, vengo a concederle el título de ciudad y a su ayuntamiento el tratamiento de excelencia, dado en mi palacio en el 20 de julio del 1926. Alfonso. Bueno, pues sí. Aquests 100 anys d'aquest nombrament en el poble de l'Alió.

Bueno, i ara a poc ja se va presentar el programa de les festes de Sant Llorenç del 2026 per part de l'Ajuntament, des del Departament de Cultura. Pues a poc els carrers i les places del poble de l'O s'abastiran en les millors gales, en els xerrells, en les banderetes, amb els banderins, i també les balconades es penjaran dues banderes. La bandera vermella de Sant Llorenç gloriós i màrtir, que doncs repetir que serà vermella també perquè Sant Llorenç va ser màrtir, ja que el van cremar a la parrilla. I també trobarem la bandera de l'Aió, la bandera en les retxes blaves, grogues, i damunt una creu en forma d'X, que és la creu de Santa Eulàlia. I aquesta bandera blava, groga, que és la bandera de l'O, és coneguda com la bandera d'en Barçola. La bandera de Miquel Barçola Cardona. La bandera representativa del poble de l'Aió.

les festes d'Alaior, que se viuen en honor a Sant Llorenç, Sant Lorenzo, que enguany, dona la casualitat que ja ha passat diverses vegades, les festes se celebraran després de que hagi passat la seva festa, ja que enguany, el dilluns, dia 10 d'agost, serà Sant Llorenç, però les festes passaran en el cap de setmana següent, coincidint amb la solemne festa de la Mare d'Agost, que serà el 15 d'agost. Les festes de l'Or enguany cauen amb el dissabte dia 15, diumenge dia 16 i dilluns 17 d'agost del 2026. Festes en honor a Sant Llorenç, Sant Lorenzo. Sant Llorenç, màrtir.

Bueno, Sant Llorenç, aquest màrtir que quan veiem la seva imatge pues sempre surt representada amb la palma d'esmartiri i en la parrilla o les esgrelles on va ser cremat, com conta la seva història. Sant Llorenç, diàcono, diàcono del papa de l'època, un sant popular, no només a l'Aió, sinó molt de jocs també de la península, i especialment també que té molta importància per Itàlia. Pues sí, Sant Llorenç és el patró de l'Aió, és el sant que dedica el poble a les seves festes.

I els primers actes arranquen amb el programa de festes, però també arranquen coincidint amb el diumenge de les festes de Sant Gaietà de Llumassanes. El mateix diumenge que Llumassanes celebra el seu diumenge gran, amb el jaleu del migdia i amb els actes del capvespre, és quan el capvespre del diumenge l'O arranca la seva programació ja i la festa se dirigeix a Binixems, a l'ermita de Binixems, on hi ha la imatge de Sant Llorenç, que després de que una gran comitiva de cavallers a cavall se dirigeixen en el pati de l'ermita de Binixems i després haver fet un petit jaleo, pues trauran la imatge de l'ermita per ser col·locada damunt una galera o carruatge i escoltada per els cavallers, la deixaran en el poble. Fent entrada en el poble de l'O, conduïda fins a la rectoria de la parròquia per poder processionar la missa de caixers des diumenge des dia de la festa, i seguidament la caixera val·lesa o el representant de l'Ajuntament dins la Junta de Caixers convidarà tota la població i entitats en el gloriós Sant Llorenç. Amb aquesta celebració, la setmana antes de les festes, a l'ermita de Binixems arranca els dies grans de les festes de Sant Llorenç. Un programa on té cabuda la cultura, els costums, les tradicions que els alaurencs han mantingut. El poble de l'Ou, ben igual que és mitjor gran i molt de pobles, mantenen les tradicions al llarg de l'any. I sobretot, pues, el poble de l'Aior és un poble que aposta també per les tradicions. Només hi ha que veure s'equilia en tot l'any. Quan arriben los Reyes Magos, amb aquesta espectacular rebuda que fan a ses majestats amb aquestes grans carrosses, l'arribada del Heraldo, dia santes de, o millor dit, coincidint amb el dia d'any nou, arriba a Heraldo a replegar ses cartes, les fiets i fietes per entregar ses majestats, els darrers dies de Carnaval, amb aquestes festes que precedeix el sabater simpàtic en Bernat Figuerola, les festes de Sant Llorenç, les festes de la urbanització de Calamporter i moltes festes que fan al llarg de l'any. Un programa de festes que agafa, pues, de tot, des de la participació de la colcada, caixers i cavallers, els actes religiosos com la missa de caixers i set solenes completes en honor a Sant Llorenç, amb aquesta processó on la imatge és duita en processó a ombros per els cavallers o caixers fins a parròquia de Santa Eulària el diumenge de les festes antes de la missa de caixers, i molt d'actes més com el pregó de les festes. Enguany la pregonera de les festes de Sant Llorenç de l'Aior és una mestressa, na Catalina Mercadal Sintes, coneguda en el poble com Nacai. Serà l'encarregada de pronunciar el pròxim divendres 14 d'agost del 2026 el pregó de festes, que marcarà l'inici. Nacai Mercadal, la pregonera, na Catalina Mercadal Sintes, aquesta mestressa serà l'encarregada d'anunciar el començament de les festes de Sant Llorenç de l'Aior, després d'haver viscut una gran trajectòria de 40 anys com a educadora infantil. Doncs ja sabem qui ets, la pregonera, una mestressa de l'Aior, de Catalina Mercadal Sintes, coneguda com Nacai Mercadal. Moments simpàtics per als més petits en sa vestida que tindrà lloc divendres de la setmana que ve. Els gegants de l'Aior, com ja van xerrar diumenge passat amb el vicepresident de la colla de geganters,
i Grellers de l'Aió, Nosvaldo Correche i Natxisca Pieres, que és la seva cap de colla, presidenta. La vestida de gegants populars, gegants de la localitat, en Llorenç i Neulàlia, els gegants que tenen el nom dels seus patrons, Llorenç, el gegant de Sant Llorenç, i Neulàlia, el nom de sa patrona i el nom de sa parròquia, de Santa Eulàlia. Seran vestits conjuntament amb els gegantons, es moro en Xuroi, que fa una ossa llegenda d'en Xuroi, i sa fadrina de Viniadrí. Sí, pues seran vestits davant tots els fiets i fietes de sa població i oferiguent els seus primers balls que anunciaran que ses festes de Sant Llorenç són molt a prop.

Pues sí, el poble de l'Alaió ja està arrencant el començament de les festes, i mira que encara hi queda, encara hi queda, perquè, bueno, com he dit, ja aquest cap de setmana les festes de Sant Cristòfol del Migjorn Gran, les altres setmanes les festes de Sant Gaietà de Llumassanes, però el poble de l'Alaió enguany fent un adelantament antes de que arriben aquests dies grans de les festes, que serà, com he dit, el 15-16 de set d'agost, ja presentant aquest programa de festes ahir, i sobretot perquè també el dissabte passat va tenir lloc el tradicional concert líric de Sant Llorenç a la iglesia de Santa Eulàlia, on no hi va faltar la lírica, amb bones veus com en Simon Orfila, entre altres. Un concert líric perquè la Llor també disfruta de l'òpera i de la sarsuela i de la lírica, un concert líric que cada any no pot faltar per anunciar que s'atraca Sant Llorenç.

0: Concert líric de Sant Llorenç a Santa Eulàlia, la part lírica i musical que anuncia el començament de les festes. Però és que el poble de Alaior, a part d'aquest concert líric, també sempre ha apostat per la música. Si no, ens tenim que remuntar allà per als anys 60, quan ens oferien els tradicionals festivals de la cançó menorquina. Que recuerdos? Festivals de la cançó menorquina de l'Alaior, dins el marc de les festes de Sant Llorenç. I si fem un repàs en els antics cartells que anunciaven allà per als anys 60 aquests festivals de la cançó, podem llegir Fiestas Mayores de San Lorenzo 1967, quart festival de la cançó menorquina, organizado por el excelentísimo Ayuntamiento de Alaior los días 10, 11 y 12 de agosto a las 10:30 de la noche en el magnífico escenario montado expreso tres grandes galas musicales con la actuación de la Orquesta Maravilla bajo la dirección del maestro Luis Ferré. Presentadores Luis Pruneda, Rosario Espinosa de los Monteros. Amb uns premis que otorgaven en aquesta gran gala, Ala d'Or, i 25.000 pessetes que donava l'Ajuntament de l'Alaior, Ala de Plata, amb 15.000 pessetes que donava la Industrial Quesera Menorquina S.A., el tercer premi, Ala de Bronze, i 10.000 pessetes que donava una empresa de gelats, Frigo, i trofeus que donava el senyor delegat del govern de Menorca, un trofeu que donava l'excel·lentíssim general del governador militar de Menorca, un trofeu que donava el comandant de la Marina de Menorca, un trofeu que donava el Fomento de Turismo de Menorca, un trofeu que donava la cooperativa insular ganadera, i trofeu que donava Ràdio Popular de Menorca i els mobles Gali. Premis també de crítica. Premis a la cançó menorquina, que donava Catissa. I premis a el millor intèrprete. I a la cançó guanyadora. Bueno, i quantes cançons van poder recordar en aquestes edicions? De Matt de Cinte, Santiago Barber, Acadio Gomila, entre altres.
1: ¿Oyes qué bonito es esto?
0: Xara de Sant Llorenç i les seves festes s'han recordat sent també de los festivales de la cançó menorquina a l'Alaior. Mi viejo molino de l'Alaior.
2: Bueno, bueno, que no bailéis a rascar. Vaya un polvo que levantáis. ¡A la calle, a la calle!

I seguim amb aquest viatge en el poble de Ló, de cara a les seves pròximes festes de Sant Llorenç 2026, que, com he dit, se viuran coincidint amb la setmana del 15 d'agost, però que ja l'excel·lentíssim Ajuntament de Ló ha presentat els seus primers actes i el programa ja s'ha encetat aquest dies. Una programació per tots els gustos, on s'aposta per la tradició, per els costums, per els actes protocolaris, on hi participa la Junta de Caixers, Cavallers, la Colcada, actes religiosos, com les solemnes completes i la missa de Caixers, on no hi falta els deports, on hi falta el glosat. On hi falta la música. I moments especials, com per exemple les cantades del grup local Dit i Fet, amb els seus cantares.

es dissabte de ses festes, n'hi pot faltar el llit del poble. I després també la pujada per part de les autoritats i de la colcada fins a l'ermita de Sant Pere Nou per fer les solemnes completes, acompanyades per la banda de música i per la gran part de la població. Moments especials com els jaleos, tant des diumenge, des dissabte vespre com des diumenge de matí, en els quals se demana respecte a la colcada que aixecin cavallers, especialment quan arriben aquests dies calorosos. I un moment molt especial també de les festes és el que vespre des diumenge, quan tothom està esperant amb molta il·lusió la desfilada de carrosses. Que cada any s'opta per un tema diferent. Una desfilada de carrosses que representa molt de mesos o setmanes de feina, de muntatges, amb un tema diferent cada any, amb una comissió que prepara molta il·lusió aquestes carrosses. I també, antes de la desfilada de carrosses, hi sol haver a la plaça de Ramal l'actuació d'un grup folclòric. Pues sí, unes festes de Sant Llorenç que venen carregades de moltes coses, com cada any.

i d'un programa que ja s'està repartint entre el poble i esperant també aquests precis dies la representació de la revista que edita el diari Menorca, l'editorial Menorca, dedicada a les festes de Sant Llorenç de Ló. El diari Menorca, el diari de tots els menorquins, ben igual que ja va fer el passat mes de juny en les festes de Sant Joan de Ciutadella, presentarà la seva publicació dedicada a les festes de Sant Llorenç de la Llor d'enguany, on figurarà la junta de caixers i entrevistes i, bueno, reportatges importants.

cants populars com sa volta descasats. Què és això de sa volta descasats? Segons nos conta l'investigador amant de sa cultura, en Josep Portella Coi, nos diu que hi ha un moment especial a l'Aiòl durant ses festes, sobretot el dissabte de ses festes, que és sa volta descasats. Això vol dir que el dissabte de ses festes, antes d'anar a dinar, els homes, per la seva compte, pues anaven a fer... Bueno, anaven a visitar ses parròquies del poble. A fer un tec.

Unes festes de Sant Llorenç que, igual que els altres pobles, doncs, també tindrà els seus moments per als més petits, com aquest taller de plomeros, les visites a la fèria, les atraccions, i els passacarrers i la diana amb els gegants i els cagrossos o cabeçudos, concert de la banda de música i focs artificials el diumenge vespre. Esperem que el temps s'acompanyi i que es puguin fer.

Sant Llorenç el van cremar, estès a sa parrilla. Enguany a sa nostra illa s'haurà pogut salvar. En tanta aigua que podrà que tant pot fer o farà, ni s'encendrà sa carbonilla. Bueno, això és començament d'una glossa de ses festes del 2002, que ses festes se van presentar amb un pot d'aigua, amb un ruixat, que també sol ser típic el mes d'agost. A veremos com se presenta este any. S'estiu del 2002 no ha sigut verdader. No fa calor que s'ha de fer. Enrefredats i molta tos. Déu, si no fos per vos, plorarien pel carrer. Sant Llorenç, sense rival, arriba com de costum, creix amb més es consum, és feina de qualsevol festival, amb alegria natural i també molta amb alum.

I ara anem amb unes cançons que no us recorden, pues, aquest poble de l'Aiòr, que molt prest també, en pròximes setmanes, viuran les seves festes o no a Sant Llorenç. Anem a xerrar d'aquest convent de Sant Diego i el pati de la Lluna, un joc emblemàtic del poble de l'Aiòr.

0: aquesta luna de
1: gent. Ja que comencem el mes d'agost, doncs és el mes de ses figues. En aquest cas, xeren de figues de Formentera, però també hi haurà figueres a Menorca. Unes bones figues per acompanyar un bon oli i aigua.

Bueno, i podien seguir xerant i xerant i xerant i xerant d'aquestes festes de Sant Llorenç de l'Alló. Però bueno, que millor que els qui són naturals de l'O contin com són les seves festes. Pues en lo que d'un d'estiu del 2026 ja han fet diverses visites a diversos pobles. Han començat el mes de juny en Sant Joan de Ciutadella, Sant Joan Bautista, es Mercadal, en les festes de Sant Martí de Tous, Fonells, en les festes de Sant Antoni Abat, es Castell, en les festes de Sant Jaume Gloriós, festes de Sant Cristòfol del Mitjor Gran i les festes de Sant Gaietà de Llumassanes, en el terme de Mó. Avui, s'aturada a l'O, per celebrar Sant Llorenç. Des d'aquí, des dels estudis de Ràdio Castell, ja comencem a fer faruma per aquest Sant Llorenç, encara que hi queden setmanes. Però quan arribi el moment, quan estiguem més a prop d'aquella setmana, els hi felicitarem les festes. Acabem aquí, pues, aquesta visita que han fet en el poble de l'Alló. Els tornarem a visitar més endavant, en pròximes setmanes, quan estiguem més a prop de les festes. Aquestes festes de Sant Llorenç 2026. Festes de l'Alló o de l'O.

Bueno, i nosaltres seguim dins aquest programa de nostres bandes quan són les 3, quasi quart d'aquest dimarts, darrer dimarts del mes de juliol, avui dia 28. Recordin que a les 4 i mitja tenim una segona connexió, una altra segona telefonada en directe que tindrem d'un altre convidat de luxe amb un altre tema cultural o festiu. Bueno, i hem de recordar que dins aquest mes de juliol també hi ha moltes festes a la nostra estimada península, i sobretot hem de recordar que tenim unes festes molt importants que són declarades d'interès turístic internacional. Festes de moros i cristians a Villa Joiosa, els dies 24, del 24 al 31 de juliol. Unes festes que combinen la perfecció, la tradició i la història i que ens remunten a l'època dels moros i cristians. Aquestes festes tradicionals. Però bueno, que a part de les festes de Villa Joiosa, moros i cristians, també tenim altres festes importants que s'estan fent aquests per 6 mesos. Juliol, agost, setembre, la nostra estimada península. Quan arribis mes d'agost tindrem la Setmana Grande de Bilbao, les festes de Sant Sebastià. Bueno, Déu-n'hi-do, tota Espanya de festes. I les Balears també.

Sí, Vila Joiosa, en les festes tradicionals, internacionals, tradicionals, de moros i cristians. Per uns dies se converteixen en es bando cristià o es bando musulmà o moro.

Bueno, i una cosa que també no llama l'atenció d'aquest estiu és una cosa importantíssima que se produirà dins el mes d'agost d'aquest 2026. Tothom sap, com he comentat, que dilluns, dia 10 d'agost, és Sant Llorenç. I que en torna a la seva festa hi ha la lluvia d'estrelles o les làgrimes de Sant Lorenzo, que sol tenir lloc en torna en aquest dia de, o dies després de la festa de Sant Llorenç. Però és que enguany també tenim un gran espectacle en el cel, i és que el 12 d'agost Espanya viurà un eclipse solar total, una cosa que passa des de fa 121 anys. Un fenomen que no ens podem perdre. Això sí, amb totes les precaucions. Aquest eclipse solar. El pròxim 12 d'agost és quan el rellotge marqui les 8 i mitja i l'estiu sembra que a poc se va acabant i se convertirà en un pot de foscor. Serà quan se produirà una cosa que passa des de fa 121 anys, un eclipse solar total. Según afirman los astrónomos y cazadores de eclipses, nos comunican que es cuando la luna borre el sol del cielo. Bueno, pues aquest eclipse solar que tindrà lloc el pròxim dimecres 12 d'agost, que se pot contemplar, però amb tota seguretat i respectant les normes de seguretat i precaucions. Sé que se nos presenta un mes d'agost movidito i espectacular entre festes, vacacions i eclipse.

I per acabar el programa d'avui, amb aquests primers dies assenyalats del mes d'agost del 2026, després d'haver xerrat de les festes de Sant Llorenç de l'Aior, que enguany coincidiran amb el 15 d'agost, acabarem avui pues, xerrant d'aquesta festa solemne del 15 d'agost. Si mirem el calendari, on apareixen els noms de sants i set santes i la onomàstica de cada dia, podem llegir que el 15 d'agost posa la Assumpció de la Virgen María. El 15 d'agost se commemora l'Assumpta del Cielo, la Dormició de María, l'Assumpció de María, coneguda popularment com a la Mare Déu d'Agost. En aquest dia se commemora una solemnitat, i és que se recorda que Maria puja al cel en cos i

Estiu a molt de puestos que celebren ses festes del 15 d'agost, festa de la Mare d'Agost, com per exemple tenim festa grossa en la nit de l'alba a Elche, Alacant. I la ciutat de Mó, a Menorca, celebra la festa de l'Assumpció de la Verge Maria com a patrona de sa parròquia de Santa Maria, on és titular. Ja que si fem una volta per sa parròquia maonesa, situada en esprà de sa parròquia davant l'Ajuntament de Mó, de vora l'Ajuntament de Mó, podran veure que saltar major està reflejada i està representada sa pujada de la Mare de Déu al cel, portada per els àngels. La festa titular de sa parròquia de Santa Maria de Mó. Una festa que està present també a altres puestos, que se celebra a la catedral de Ciutadella de Menorca, a sa parròquia de Nostra Senyora del Roser del Castell, on està també presenta sa imatge de la Mare Déu Morta o la Virgen Yaciente. Una tradició que també se commemora molt de jocs d'Espanya, i també, sobretot, a Mallorca, amb aquests gits de la Mare de Déu. La festa del 15 d'agost, també coneguda com la Dormició, perquè Maria sembla que dorm, allargada en aquell llit, quan verdaderament està morta. Una festa solemne on durant la cerimònia es beneirà una planta aromàtica, que és sofàbrega. La planta que representa la frescor i la immortalitat i la anticorrupció del cos. I és que el 15 d'agost és un dia en el calendari marcat per creences i supersticions que s'han transmitit de generació en generació.

a moltes parròquies, a moltes iglesies del nostre territori nacional. Està present la imatge de la Mare Déu jacenta, la Mare Déu morta o dormida. Però també a molts jocs se representa de manera teatral el misteri de l'ascensió de Maria i la seva mort. Com per exemple, sabem

canadenca a Elche. De manera teatral se recorda que Maria puja al cel amb els àngels que la duen al cel, que la pugen al cel, però també hi ha altres puestos, com pobles de Catalunya o d'altres pobles de la nostra estimada península, que de manera teatral se recorda aquest misteri de l'Assumpció i la mort de Maria. Els apòstols que fan el seu enterrament i també els àngels que la pugen en cos i ànima al cel. Aquesta representació de la pujada de la Mare de Déu al cel amb els àngels, amb cos i ànima, representada també per molts artistes al llarg de la història, artistes, pintors, escultors, molts de retables, de parròquies, iglesies que estan presentes, aquestes imatges. Bueno, i segons en Marco Tseguí, el nostre bon amic i col·laborador, també a la seva crònica, però de l'any 1916, nos xerra un poc de com se celebrava la festa de la Mare de Déu d'Agost, que tot repetir que és la patrona de la parròquia de Santa Maria de Mor, la festa titular, però com se celebrava en aquella època. Crònica de l'any 1916, Marco Tseguí nos diu Procesión del 15 de agosto. El Bien Público comenta la tradicional procesión que tuvo lugar a las 6 de la tarde, que salió de la parroquia de Santa María de Mahón con motivo de la Asunción o Ascensión de Nuestra Señora la Virgen. Una procesión que acabó con la entrega y la bendición de la ufábrega. Segons en Francesc Carreras, segueix comentant més referències en aquesta processó que es feia amb motiu de la festa solemne del meu d'agost, a Mor, en diverses cròniques, nos diu que les notes que van deixar enrere en el Bien Público entre els anys 1873-1932 nos descriu com era la celebració de tutavaris, rosaris i sortida d'una processó acompanyada per la banda de música, que a vegades en diverses ocasions solia ser la militar. Segons una crònica d'una processó de la Mare d'Agost de l'any 1905 a la ciutat de Mont, us diu lo següent. Va estar presenta la capella dirigida per mestre Benet Andreu, una processó que sortia des de la parròquia de Santa Maria de Mor, o sigui, a plaça Constitució, Neguem, Pescadell, Saber Segona, carrer Tomor, Sant Roc, Bonaire, Annover, i entrant de nou a la parròquia. Una imatge de la Virgen Yaciente, la Mare Déu morta, aquesta Mare Déu morta, que era la qui sortia en processó. Una imatge que, bueno, devia ser molt semblant a la qui podem veure a una de les capelles baix de l'Orga, la capella de l'esquerra, allà la capella de la Mare d'Agost. Se pot veure aquesta imatge que actualment cada any se munta dies santes del 15 d'agost i se col·loca en el centre de la nau central en testos d'ufàbrega, ja que l'altra capella, la de la dreta, pues està dedicada a la cofradia de Sant Sepulcre amb el seu pas titular. Així pues, unes processons que es van deixar de fer, però que encara estan presentes, aquesta presència d'aquesta imatge venerada de la Mare de Déu d'Agost a les diverses parròquies de Menorca, com la de Santa Maria de Mor, Ciutadella, que és la catedral, la parròquia de Sant Cristòfol del Migjorn Gran, Sant Martí, a Mercadal o el Roser del Castell.

Sobretot a Mallorca. A Mallorca hi ha aquesta tradició de visitar, ben igual que ho fan cada Dijous Sant. El Dijous Sant és tradició anar a visitar les cases santes, els santíssims, les cases santes, els sagraris, on moltes parròquies estan exposades les cases santes de manera solemne, amb adornos florals. També a Mallorca, les esglésies i parròquies de Silla de Mallorca, amb motiu de la festa de la Mare d'Agost, la Mare de l'Assumpció, a moltes parròquies i esglésies està exposada de manera solemne a llits de la Mare de Déu, on està exposada aquesta imatge de la Mare de Déu morta o jacent o dormida, amb aquests llits que són exposats a moltes pobles de Silla de Mallorca. Cada parròquia, cada església, decora amb cortines, amb tapissos, amb flors, aquests llits de la Mare de Déu.

El 15 de agosto, festividad de la Virgen de Agosto o de la Asunción de María, conocida con otros nombres populares como, por ejemplo, la Mare d'Agost, la Virgen Dormida o Yaciente, la Virgen del Tránsito o la Virgen Muerta. El 15 d'agost també és un moment especial de repòs per l'any agrícola. Marca el calendari tradicional el temps de cuita, de l'estivada i de preparació per la verema. Recuïda de rem. La festa de la Mare d'Agost, molt estesa a part del Mediterrani, en grans celebracions, com per exemple el Misteri d'Elche. Una representació d'aquest misteri representat de manera lírico-teatral. A Menorca, la devoció per la Mare de l'Assumpció o l'Assumpta és molt, molt antiga. L'imatge de la Mare Déu morta o dormida, que apareix coberta de testos, d'ofàbrega i altres flors aromàtiques en esculta d'esmets de devots. Aquesta ofàbrega, que representa una de les plantes més aromàtiques que també serveixen per fer fugir els insectes, que representen l'eternitat.

Una festa de la veu d'agost que nos ve ple de dites i refranys que nos recorda que el temps anarà canviant. La mareu d'agost, a les 7 ja serà fosc. A la maredeu de git ja refrescarà la nit. De la maredeu d'agost a Sant Miquel, la pluja se queda al cel. El sol de l'Assumpció fa el vi millor i per l'Assumpció cada flor un carabassó. La Ciutadella de Menorca també se va fer molt popular la devoció de la Mare Déu d'Agost o la Mare Déu Morta, ja que també la consideren com la patrona dels mariners i navegants, títol que comparteix a la Mare Déu del Carme. Segons conta una història, els mariners portaven la imatge de la Mare Déu Morta amb una barca i sortien de manera processional amb embarcacions engalanades com solen fer a la Mare Déu del Carme. És una crònica que ens expliquen des de l'any 1922.

comentat que es feia una processó en la seva imatge, a la ciutat de Mol, però també hem trobat referències, processons, a Es Migjorn Gran, a Sant Lluís, a Ferreries, a Es Castell, a Es Migjorn Gran...

Bueno, i fins aquí aquests comentaris d'aquesta festa solemne, una festa de vocació mariana, la Mareu d'Agost, la Mareu de l'Assumpció, que serà el pròxim dissabte, dia 15 d'agost del 2026. Una festivitat que també ens farà recordar que, pues, a mitjan mes d'agost pot baratar el temps.

Bueno, Ràdio Es Castell, 103.4 de sa freqüència modulada emissora municipal i des d'internet també ens poden sintonitzar, ja sigui des de sa pàgina web de l'excel·lentíssim Ajuntament d'Es Castell o des de Radio Garden amb aquesta programació. Recordar-los que estem acabant el mes de juliol. Divendres acabarà el mes de juliol i ja anarem cap al mes d'agost, que començarà aquest pròxim dissabte. Nosaltres seguirem dins pròxims programes, en pròxima setmana seguirem aquesta radiomaraton de les nostres festes. Festes populars, festes tradicionals, com aquesta festa tradicional que han xerrat des 15 d'agost, el dia del 9 d'agost. I també aquestes festes que encara ens queden molt de pobles per visitar, entre el mes d'agost i mig mes de setembre. Visites en el poble de Sant Climent, amb les seves festes en honor a Sant Climent Papa. Visites a Ferreries, les festes de Sant Bartomeu. Visites en el poble de Sant Lluís, en les festes de Sant Lluís, rei de França. Visites a la capital de Silla, la ciutat de Mó, en les festes de la Mau de Gràcia. Visites a Mercadal i al Toro, en el santuari, amb motiu de les festes de Sant Nicolau. Visites a Calamporter, en les festes d'aquesta urbanització, que perteneix a l'O. I visites a les festes dels caixers de l'Aió. Nos queden moltes festes encara per comentar, per viure, per visitar. Dins el mes d'agost i el mes de setembre del 2026. Ràdio Es Castell en les nostres festes, les nostres costums i tradicions, i ara en les festes populars i patronals d'estiu. En pròxima setmana seguirem amb aquests sortejos els diumenges. Sortejos que fan referència en aquestes festes, en aquests pobles que fan festa i que faran festa en pròximes setmanes. Uns programes que serviran per felicitar en aquests pobles que faran festa. Des de Ràdio Es Castell, apostant per les nostres festes, costums i tradicions.

0: Bueno, i com haig dit, s'acaben dins el programa Nuestras Bandas, que ja, bueno, per la nostra part ja donant per acabat aquest mes de juliol, encara aquí quedin 3 dies per endavant, perquè el mes acaba divendres, però hi ha altres programes que ja despediran el programa. Una cosa que sí que volia recordar, estimats oients, és que diumenge van rebre una notificació de l'elèctrica que ens comentaven que a partir de les 8, divendres, dia 31 de juliol, a partir de les 8 i fins les 2, es pot dar el subministre elèctric en aquesta zona on estem nosaltres situat, a la zona de la ràdio. El que pot ser que potser pot afectar la programació. Ho faig xebre, supos que molts dels meus companys ho han dit, però ho faig xebre per si qualcú posa la ràdio divendres, se troba que la ràdio no va, pues que no se pensin que és una avaria, sinó que segons aquesta notificació ens diuen que entre les 8 i les 2 s'interrompirà per arranjar unes feines que tenen que fer sobre el tema de l'electricitat. Pot ser que se talli el subministre. Estem xerrant de divendres 31 de juliol, darrer dia del mes. Per tant, pot ser que hi hagi programes des de matí que els hi afecti. Però això no vol dir que hi hagi una avaria a la ràdio si no senten res. És que se talli el subministre. Bueno, com he dit, a partir de les 4 i mitja tenim una altra connexió telefònica. Serà la darrera entrevista que farem per telèfon avui, tinguent en compte que és un dia faner, amb un tema festiu. I si ens sembla bé, en que no sigui les 4 encara, ja tenim el telèfon obert per si qualcú no es vol saludar. 971-36-85-63, que ja està sonant. Bon que vespre!
1: Santi.
0: Bon que vespre, Juana, com va?
1: Bon que vespre, tot molt guapo, que es digui i tot. Jo tinc un peu de dolor, eh?
0: Ah, vostè té un peu de dolor.
1: El meu pare és un dolor.
0: El seu pare és un dolor, o sigui que ha viscut molt de Sant Llorenç, o no?
1: Sí, he anat bastant. Ara ja ho veig, l'estiu he arribat. Però hi he anat bastant, eh?
0: Pues una cosa, Juana, què és el que més li agradava de les festes de l'O? Perquè supos que han baratat molt avui en dia, sí. Però hi ha coses que encara jo, se m'entén.
1: Jo m'agrada molt els cavalls.
0: Els cavalls,
1: jo soc de cavalls.
0: Ah, molt bé, que per cert, si no m'equivoc, m'han dit que la plaça on se fa el jaleo entraven de bunt en bunt.
1: Sí, antes sí.
0: Ah, no sé com està el tema.
1: Però després ja... el primer, quan jo vaig començar a veure, anava amb un embut. Però ja després ja anaven dos i tres, eh?
0: Ah, vale. Sí, perquè és que m'ho contaven que entraven amb un embut.
1: Eren pocs, sí, quatre, anaven amb un embut. Però quan ja som molt, ja som molt per tot.
0: Ah, vale. Molt bé.
1: Sempre anaven menys, però està bé.
0: Molt bé. I una cosa també que sé que poden presumir els de Llorenç són de ses carrosses.
1: Ai, jo sí, jo m'encantava de dir-me. Sí.
0: El diumenge.
1: Jo que tenia sa família allí, a vegades que anava a caure cosida. Jo era jove, que anava a caure cosida, tenia una cosida a l'or. Cada morir ja arribat.
0: Però vull dir que cada any...
1: Tens cosines, però aquella era l'única que m'acomiadava sempre.
0: Ah, molt bé. Pues,
1: però bueno, va morir, la carretera de Favaris, el Punta Rona, va morir, era allà segur.
0: Ah, allò. Pues, Juana, pues cada any es diumenge de ses festes solen fer sa desfilada de carrosses, que me sembla que ja fa més, deu fer més de 50 anys que ets a fan, eh?
1: Molt vaig, ja.
0: I cada any fan un tema i...
1: Sí, molt guapo, és.
0: Molt guapo. I diu que des de ses finestres te tiren paperets i serpentines.
1: Sí, i a Sant Lluís també fan de carrosses, eh?
0: Es diumenge, sí, es diumenge. El que són diferents, les de l'os són més, sí. Sense que se m'ha enfadin els de Sant Lluís.
1: No, Sant Lluís són molt guapes, eh?
0: Sí. Que
1: tenien de molts, tiraven de pies, era molt guapo, també.
0: I tant.
1: Tiraven de sèries, sí. tot és guapo, però a vos et fem més que rosses.
0: Sí, i després se'n fan temàtiques amb un tema, cada any amb alguna que tingui que veure amb el tema elegit, i fan una feinada, fan una feinada.
1: I a vos, moltes en feien tot les carrosses i ho van llevar.
0: Sí, ho van llevar, jo era petit i me'n record encara, molt vagament, sí, me'n recordo les carrosses que hi anaven els gufocòrics.
1: Sí, jo me'n record que hi anava i era molt guapo.
0: Sí, el dia de la Mau de Gràcia solien fer carrosses i després es va, sí, no sé, quan se devien...
1: Se'n va anar.
0: Sí, jo me'n recordo, Juana, per exemple, que he llegit programes antics, que no sé si és que hi havia més doblers en aquella època o no, però era molt guapo perquè venien majorers de fora, bandes de música, grups folcòrics, i tot això participaven en les carrosses.
1: Sí, però ja ha acabat tot.
0: Sí, això ja... Són records.
1: Tot canvia molt, ja són records que tenim mateix, que ho he vist.
0: Sí, i tant. Però jo m'agrada recordar-lo, Sant Juana. Jo m'agrada
1: recordar-lo. Jo ho recordo tot, jo me'n recordo tot.
0: Mentre nosaltres seguim per aquí, ho recordarem. Mira, ahir vaig fer una visita a un conegut bar de Mo, que van anar a fer un refresc, que és un bar molt conegut de molt, que també hi aposten per les tradicions, que és el bar Infanta, i xerraven de...
1: amb en Paco,
0: i xerraven de les batalletes que feien per el barri, el carrer del Molí d'Esprà, que feien en aquelles festes, el barri Pescador, i aquest tiempo.
1: Sí, el barri Pescador també era molt conegut. Tenia una amiga allà que diria els pescadors.
0: Això mateix. Ara quan vinguin...
1: Tu el millor l'has coneguda.
0: En aquí? En aquí?
1: A la Sara, com es deia. Descleu, com es deia, l'Argot.
0: Què, sa mare d'en Paco?
1: No, sa mare d'en Tolos, cantant.
0: Sa dona d'en Tolo? De Marcos i Tolo?
1: Sí.
0: No, me sembla que no me'n record.
1: Sí, ella diria allà amb sa mare, ja hi vaig anar.
0: Ah, pues...
1: Jo feia feina a Sant Gelabert.
0: Ah, vale, sí.
1: I quan m'aturava, perquè feia feina juntes allà, i amb tot, hi ha molt de guapa, hi ha molta gent coneguda allà.
0: Ahà.
1: Jo feia feina amb molta gent, que jo era més jove que ells. Jo tenia 12 anys.
0: Pues no, Juana, no passi pena, que mentre nosaltres seguim per aquí recordarem aquestes coses.
1: Sí.
0: Perquè ahir van estar xerrant que si botigues...
1: També van a Pigall, que s'ha anat també a Pigall, no?
0: Sí, es van jubilar. Sí, es van jubilar, eren de l'Atlético de Madrid, eren ells, eren molt de l'Atlético.
1: Sí.
0: Bueno.
1: Sí,
0: deixeu
1: xupar ja, coses passades.
0: Clar que sí, però bueno, mentre us vulguem contar, Juana, ho recordarem. Una abraçada.
1: Sí.
0: Gràcies per aquest comentari.
1: Adéu,
0: gràcies.
1: Adéu.
0: Na Juana Plaça, que s'ha sentit al·ludida per aquest programa d'avui dedicat a Sant Llorenç, el poble de l'O, que ja comença a calentar motors, encara hi quedin setmanes. Ja ha presentat el programa de festes ahir. Tenim una altra cridada. Bon que vespre.
2: Bon que vespre, Santi, bon que vespre.
0: Hola, Marga.
2: Hola, Pere.
0: ¿Cuánto tiempo?
2: No, Juana té moltes coses que contar, jo no sé tantes.
0: Ho has vist o no? Diu que, sí. ara que s'atraquen d'aquí unes setmanes les festes de Sant Llorenç de l'O, té molt que xerrar, de l'O.
2: Molta cosa, saps? Jo hi he anat, però no tant com ella.
0: No, però...
2: Molt guapo el que ha apuntat, molt.
0: És que molt xulo, és un poble que també manté les tradicions i, bueno, com tots els pobles, però, bueno, cada poble el seu, no? El sí. Castell teniu la de Vallada, l'O tenen les carrosses...
2: Les carrosses de vistes bastant, tant.
0: De l'O, cada any un tema diferent...
2: I a Sant Lluís també n'hi havia, també antigament els infants, Sant Lluís?
0: L'any passat no en van fer i avui me sembla que volen tornar a partir, perquè s'ha de haver un petit bajón, però ja. L'Ajuntament té ganes de recuperar-ho, a veure si esperem que la gent s'animi i tornem a recuperar-ho per les carrosses, perquè seria una pena que desaparesquessin, no? De...
2: I a Mo no me'n record, tampoc.
0: A Mo fa molt d'anys que van desaparèixer, eh? Fa molt d'anys, però m'han dit que... Jo me'n record molt vagament, però sé que en feien, de carrosses, en feien.
2: Me'n recordo, fa molt d'anys, això, Santi.
0: Pues no sé, si no te vull dir un disbarat, però me sembla que devien ser a l'època d'en Timoner, a lo millor...
2: En Timoner me l'ha regalat.
0: En 60-70 devien ser que ens havien fet les carosses, si no dic un disbarat.
2: En Timoner, nosaltres, les majorets m'ho va regalar una porció de plata fa molt d'any.
0: Pues que no, no sé, a mi ho dic un disbarat, però que pot ser que s'hagués als anys 60-70 o dels temes les carosses i me sembla que...
2: 60 ja vaig néixer.
0: I a lo millor els 80 ja van desaparèixer.
2: Sí, però jo no ho he vist, jo no te'n record.
0: Perquè jo me'n record que després ja feia música pels carrers...
2: Està molt guapo, sí.
0: I
2: és
0: això...
2: diferent, tot ha canviat.
0: Sí. Però bueno, hi ha que recordar-ho tot.
2: Moltes gràcies, Santi. Bona setmana. Santi, he vist molt guapa i he sentit l'entrevista de les 4 milles, no?
0: Sí, és una entrevista que tindrem per telèfon que no s'informaran un poquet de com se presenten les festes de Llumassanes d'aquí dues setmanes.
2: Estupendo. Llumassana m'agrada molt, també. M'agrada molt tenir una amiga i anava sempre.
0: Molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: Bueno, Marga, enhorabona per aquests regalos, que espero
2: gràcies,
0: que t'hagi fet il·lusió.
2: Moltes gràcies, Santi. M'agradava molt.
0: Molt bé. Moltes gràcies.
2: Un saludo a la teva audiència, a Juana Plaza, una abraçada, a tu també, i a Natalisa, i a tothom, prenda. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Bona, te posam una cançó. Adéu, gràcies.
2: Adéu, prenda, bona de cabestre, carinyo, gràcies.
0: Gràcies. Adéu. Està na Marga Lombarte, que també ens dona testimonis en els programes de les seves vivències. Bueno, doncs molt content d'anar a Juana Plaça, que no s'hagi donat aquest testimoni sobre les festes de Sant Llorenç de l'Or de fa molt d'anys. I també na Marga Lombarte, que ha vingut avui a cercar també aquests regalos que van sortir ja diumenge. Però recordin que dins el mes d'agost seguirem amb més visites en el resto de pobles que no es queden encara, que encara tenen que fer festa. Tenim encara que fer visites a altres pobles que faran festa el mes d'agost i el mes de setembre. Encara ens queden sortejos. I nosaltres seguim amb aquest programa quan són les 4, quasi 4 menys 5 d'aquest dimarts 28 de juliol del 2026. Estaven dins el programa Nostres Bandes.

Bueno, i ara ràpidament, estimats oients, els hi tenc que recordar que ja queda molt poc per acabar el programa de les festes de Sant Jaume 2026 des Castell. Encara queden actes. Divendres 31 de juliol a les 8:15, carreres de trot de cavalls especial Sant Jaume a l'Hipòdromo Municipal de Mou, organitza la Societat Hípica Amigos del Nove Bruto. Dissabte, dia 1 d'agost, a les 5 d'escrés per cada cort, un ajust d'ajedrez. Inscripcions gratuïtes 30 minuts antes del torneig. Organitza la secció d'ajedrez del Centre de Via Carlos del Castell. Dilluns, dia 3 d'agost, de les 7:30 a la 1 de la matinada, mercat de nit a la zona de dalt Carles Fons. I el mateix dilluns, de les 9 a les 11, música, espectacle de música amb Fliston Bar i Bar Sant Mamés. Exposició de pintura del 4 al 15 d'agost, d'escultura i ceràmica, sincronies a cara d'en Armand Escandell, na Juana Escandell, na Mònica Escandell, na Sílvia Escandell, Antoni Gomila, na Mata Sales i en Marc Vinent i na Betty Martínez. Inauguració d'aquesta exposició es pot ser dimarts, dia 4 d'agost, a les 8, horari de visites de 5:30 a 9, fins dia 15 d'agost, a la sala polivalent, et Solellet, amb el grup artístic Sincronies. I els actes del programa acaben dimarts, dia 11 d'agost, a les 9 del vespre, amb una mostra de dansa a Cala Corp. I són les 4, quasi.

Músiques per na Juana Plaça, músiques per na Marga Lombarte, músiques per tu, per vostè, tant si crida com si no, per tots els que escoltau la programació de Ràdios Castell, que per cert vull demanar disculpes perquè bueno, ara que estem en ple estiu, programes que s'emiteixen, programes que no se poden emitir per motius personals o perquè es agafen unes vacacions merescudes després d'emitir tot l'any. Hi haurà companys que al llarg del mes d'agost es agafaran vacacions i altres que seguiran amb actiu. Però, bueno, quan no hi ha programació, doncs tenim el fil musical que ens acompanya. Encara que sabem que els agrada escoltar la programació habitual al llarg de l'any. Però ja saben vostès que els mesos d'estiu se'l ve aquest altibajos.

ara, en el pròxim programa que ens oferirem, pues, el que farem serà dedicar la part de la música. La part de la música dins les festes d'estiu. Pues, sabem que al llarg d'aquests mesos d'estiu tots els pobles de Llevant a Ponent, de Ponent a Llevant, celebren les seves festes i que dins la programació de les festes pues, no hi pot faltar la música. Pues, serien unes festes molt avorrides sense la música. Vostès s'imaginen el que faria el fabioler o la fabiolera damunt la somereta sense el fabiol i el tambor? Què farien els gegants i els cabeçudos sense una banda de música o una banda de tambons i cornetes? No podrien ballar, ni podien desfilar. Què farien? Què farien? Què faria la gent si no hi hagués la banda de tambons i cornetes que fegués una diana florejada o una banda? Potser la gent no s'aixicaria, o sí que s'aixicaria però faria tard a la festa. Pues sí, la música és importantíssima a les festes patronals d'estiu i totes les festes del calendari, no us fa falta la música. Aquesta música que venen de les bandes, de les orquestes, dels grups musicals. I en el pròxim programa que ens omitirem, pues xerrarem de so, de la música. Músiques que ens recordaran aquestes festes, festes de temps passat, on recordarem els balls que es feien durant les festes d'estiu, a part de lo tradicional, els jaleos, les dianes, els passacarrers, els concerts de les bandes. Dins un pròxim programa xerrarem i escoltarem i recordarem aquestes músiques que ens duran antics balls de festes a diversos pobles. La música present a les festes.

I aquesta serà la música, una de les músiques que sonarà en aquest pròxim diumenge, dia 2 d'agost del 2026, ja es fosquet, es vespre, en el Prat de Sant Gaietà de Llumassanes, en la banda de música d'amor, dirigida per Néstor García, el nou director de la banda. Serà el signo de Llumassanes, que també servirà per el primer ball de gegants de Llumassanes després de que s'hagi produït el nombrament de Llumassaner de l'any i també s'hagi escoltat el pregoner o la pregonera, que encara no sabem qui serà de les festes en Gaietà de Llumassanes. Però sí que sabem que sonarà aquestes músiques alegres i festives dels pas dobles festius i la música de les nostres festes en l'Espai de Sant Gaietà, en la banda de música d'amor, i que també sonarà aquest himne de Llumassanes, anunciant que el segon cap de setmana del mes d'agost seran les festes de Sant Gaietà de Llumassanes en el terme d'amor. Sant Gaietà. Per tant, aquesta setmana, l'Associació de Veïns de Llumassanes, en la col·laboració de l'excel·lentíssim Ajuntament de Mó, faran l'acte de presentació del programa, perquè això ja està al caer.

línia intervinguda des telèfono, perquè d'aquí una estona tindrem aquesta segona i darrera connexió telefònica, aquesta darrera entrevista del dia d'avui. Per agraïns les cridades d'aquestes dues gran oyentes d'Espava del Castell que no s'han cridat, estan a Juana Plaça i na Marga Lombarte. Tenim el telèfon intervingut per aquesta segona i darrera connexió.

0: i ja tenim a l'altra banda del telèfon, com havíem comentat, en el nostre pròxim convidat. Tenim en Joan Benegas, ell és el president de l'Associació de Veïns de Llumassanes, en el terme de Mó. Molt bon que vespre, Joan.
1: Hola, bones tardes, com estem?
0: Bueno, mira, aquí ja comentant un poquet el que passarà aquesta setmana, després d'haver viscut les festes de Sant Jaume i del Castell i Sant Antoni Abat de Fornells, ja no s'atracant, pues, segon no, a les festes de Sant Cristòfol de les Corregudes del Mig Gran i ja els primers actes també de Sant Gaietà de Llumassanes. Joan, com a president de l'Associació de Veïns de Llumassanes, com ets la preparació un any més? Perquè, bueno, sembla que hi falta, però els temps passa aquí perquè ja dissabte comences agost.
1: Sí, no, com és, ja t'ho dic jo, amb molta feina, des de fa molt de mesos. Som un poblet petit, però la veritat és que no sé com és, que sempre m'ho cercam la vida per poder fer un programa de festes bastant atractiu i amb moltes activitats.
0: Joan, si me deixes que ho digui, quan cantam el signo de Llumassanes, hi ha una estrofa que diu «Poblet menudet és petit, sí, però menudet, sí, però el gran és Llumassana», en sentiment.
1: Sí, jo, la veritat és que tornava a comentar per dir que el millor no ho sabrà, dic, bueno, no li faré aquest...
0: Però sí, com és, ara, com és? Comenteu, que me fa il·lusió que ho diguis tu.
1: Mira, que això és un petit, amb moltes... Bueno, la veritat és que Llumassanes... és petit, però sempre té molta feina i du moltes coses, sempre que sembla que no, però du molta feina.
0: Sí, perquè jo més o menys que ho segueix al llarg de l'any, sé que tocau tots, sí, els palos, no? Perquè, bueno, feu, per exemple, Arribada dels Reis, sí, feu el Fester de Sant Joan...
1: Fem Patge, fem Arribada dels Reis, que anem, els Reis venen cada any, casa per casa, a deixar els regalos en els al·lots els dematins. Després anem a Sant Antoni, fem torrada a Sant Antoni. Després entre mitges queden un parell de mesos, sempre hi cau qualque vermut i qualque activitat o qualque presentació de llibre o qualque cosa. Ja feim altres coses per poder fer animar el poble. I després ja anem a Sant Joan, ja començant les típiques festes d'estiu. Sí, sí, sí.
0: Claro, perquè va ser que si tot feu la caragolinada de Sant Cristòfol.
1: Això mateix, fent caragolinada, la típica caragolinada de Sant Cristòfol i que acaba sempre amb el postre típic, és una coca d'ubercoc, sempre.
0: Coca d'ubercoc. I Joan, en el Pla de Sant Gaietà, bé, ara faré una broma perquè ningú s'ofengui, eh?
1: Sí,
0: quan arribes el dissabte de Sant Joan, feu el fester de Sant Joan, que supos que, bueno, no sé, en la normativa nova aquesta que me va contar en Tete, però bueno, que segons que no es pot cremar, però la pregunta és, enguany vau cremar molt de bujots en el centre del poble?
1: Qualcun em van cremar. La veritat és que n'hi havia un quants i en la seva dedicatòria, i tinc que dir que bastant encertades i bastant punçants, que diuen, no?, punxien un poquet de polsant l'actualitat, un poquet de com està ara la cosa.
0: Sí, perquè no hem d'oblidar que els bujots també a Menorca serveixen per fer crítica, no?
1: Ah, això mateix, sí. És crítica amb el sentit de l'humor, sempre en respecte, però crítica.
0: Claro, si qualcú se sent ofès, mala sort.
1: No, però bueno, tampoc no és qüestió de...
0: Ja, d'ofendre.
1: No crec que se senti que és ofès. No, no parem aquí, amb això som bastant respectables.
0: Però dic que feu una cosa semblant com a València, no? Fan els ninots de les falles i vosaltres feu els bujots, sí, que serveix per fer una crítica, sí, d'un tema de sang.
1: Això mateix. Això mateix.
0: Bueno, una cosa que vull destacar també de Llumassanes és que sé que teniu un grup de guitarristes.
1: Sí, tenim el que hi ha nosaltres, la coral guitarrista de Llumassanes. Vull dir, amb un pot de sentit de l'humor, les oixines, la veritat és que és una necessitat que feien de fa ja un quant d'anys, val? I sempre, tant en quant, els van demanar que em facin un concert per Sant Antoni o oixines, i mos amenitzen el que és el sopar. La veritat és que està molt contents, perquè l'edat que participa hi ha un poquet de tot, saps? I és guapo, és molt guapo, saps que sí.
0: Efectivament. Bueno, també sé que aquests dies estem un poc nostàlgics per la notícia d'aquest pida de vora la parròquia de la iglesia que Masquí està malalt i no sé com està el tema. Sé que ha estat un poc dur perquè ha hagut despedida un poc així, però clar, si està malalt, Sabre...
1: Sabre, bueno, en si no és que estigués malalt, el que Sabre patia, perquè no bevia aigua. El problema és que no bevia, perquè tot l'aigua que plovia de Montell, ell no l'aprofitava perquè no li van deixar que begués, perquè li van fer el que és l'asfaltat, el van aferrar tant a ell que Sabre no bevia. Ah. Val? I... Clar, cada any tenien que avisar els bombers perquè hi havia una branca que es rompia, quan hi feia una ventada. Clar, i ara, a més, en la problemàtica que ja damunt parcs infantils no hi poden anar pins, aquest tipus d'arbres, perquè són susceptibles que puguin caure. Val? Clar, cada vegada perdíem un llençol, perdíem una rama i que podia caure damunt de sol i damunt del parc. I els bombers van aconsellar, feient un informe, dient que hi haguessin espí, que era, la veritat és que era bastant emblemàtic, i llavors hi havia gent que l'ha vist tota la vida, vale, des de petit, des que va néixer, ja espí, ja hi era, però clar, era perillós. I ja darrerament ja les branques que han ja bastantes vegades en s'any, i van decidir, pues, no nosaltres, perquè nosaltres, la veritat, sempre m'ho hagués agradat, tampoc no sabien que Sabre estigués tan malament, però sempre m'hagués agradat que sigués l'espí, però clar, hi ha un informe d'una entitat superior a nosaltres que m'ho aconsellava que l'espí tenia que anar a ser.
0: Vale, doncs, Joana, estic content que no l'hagis comentat, perquè bueno, nosaltres havíem entès que estem malalt, segons la premsa o menys de comunicació, sí. Però bueno, ho has deixat clar, i supos que bueno, us quedareu en qualque record, no, d'aquest arbre, a part de les fotos
1: tenim,
0: i tot el que
1: tenim.
0: Hi ha.
1: El tenim, els van demanar, per favor, les persones que el van talar, van demanar que mos deixessin un record, i ara veurem abans que fem, no sabien si el millor fer uns com una espècie de quadres i poder posar un poquet, i seure un poquet la data que tenia i posar la data i fer-lo com tenir-los posat allà a les seus vecins. Tenim també per poder fer bancs, si volguessin fer bancs. Vull dir que han deixat una mostra bastant abundant per poder aprofitar nosaltres després d'avant, veure avant què podem fer d'ell.
0: Ah, bueno, doncs pues si teniu el record, no? El record sí. Íntim de Sabre. Molt bé, perquè sé que hi ha moltes fotos antigues de vora la iglesia i, bueno, toca un poc la nostàlgia, no?, de la gent major, sobretot.
1: Sí.
0: Beníssim. Bueno, Joan, també una cosa anecdòtica per la qual també t'han cridat és que enguany, mirant el calendari, no s'han enterat que el divendres, antes del començament de les festes, que serà el cap de setmana del 8 i 9 d'agost, divendres, dia 7, a Sant Gaietà, que és el patró. Ha hagut anys que veu fet una missa, perquè a vegades ja està tan sol demà de les festes, a vegades, o dies després, però enguany me sembla que voleu recuperar, bueno, entre cometes, no sé com dir-ho, aquella processons imatge, no?
1: Sí, això mateix. Mira, nosaltres és una cosa que m'ho sé un poquet de pena, celebrar Sant Gaietà tan fora de lo que era el dia de les festes, el cap de setmana que hi hagués en festes, no? Perquè, clar, veus que potser queden dia 3 o dia 4 i el dia 7 se feia la missa, que era una missa que hi anava gent, però tampoc no és que hi anava, no hi anés molta gent, val? Hi anava genteta, més del normal, però quedava un poquet desplaçada de lo que és les festes, les festes de Llumassanes. I aquest any van pensar, dic, ostres, ja que és divendres i la setmana, tota la setmana, la plaça queda tancada, perquè sempre tenim activitats tota aquesta setmana, val? Perquè no aprofitem a fer divendres i fem un acte aprofitant que la plaça està tancada. I van estar mirant el que podien fer i van dir, bueno, pues, fem el sant que vagi a sortir pel poble de Llumassana. Esclar, nosaltres no li volíem dir una romeria, perquè romeria ho veiem un poquet folclòric, per el que en principi és, que és aquest sant des de fa X anys no sortia i ara pugui sortir, vale? I per això li deia nosaltres sortir d'aquest sant pels carrers de Llumassanes. No és més que això.
0: Beníssim. I supos que contareu, com sempre, en la col·laboració de la parròquia, com és normal, perquè és un acte popular religiós, però, bueno, participarà el poble que vulgui, no?
1: Sí, clar, no, no, en principi allò es farà missa a les 7, i després a les 7 i mitja, bueno, 8 menys 20, 8 menys 4, sortirem en processó. Serà molt curteta, perquè els carrers de Llumassana són els que són, vull dir que, i de poble que no volem és trasbalsar molt el que és el que és els cotxes, els carrers, que no fan l'esturar molt, molt, saps?
0: Claro.
1: Ja els feim turar prou, bastrança ja el feim turar prou tota la setmana i és cada setmana més encara. El que volem fer és un acte molt, molt del poble, amb tothom convidat, s'està clar, tothom està convidat a venir. Val? Després hi farem una volta dins Llumassanes i després farem una ofrena a Nat Sant, que l'entrarem dintre i l'omplirem de flors tot el que puguem per poder que Sant quedi lluesqui tot el cap de setmana ben florejat.
0: Claro que sí, de passo a Llumassaners, moments d'emoció, demanant molt bones festes, que tot vagi molt bé.
1: Ah, mateix. Llumassaners i no Llumassaners, és qui vulgui estar convidat a venir.
0: Beníssim. Joan, tu que ets una persona amant de ses festes, de ses costums, de ses tradicions, com a president d'Associació de Veïns, sé que demanes, igual que ses autoritats, respectes per sa festa, per sa colcada, per es queixés i cavallers, i supos que aquesta notícia de sa mort d'aquest cavall a Sant Antoni de Fornells te va afectar un poquet, o no?
1: Sí, la veritat és que sí. Perquè, mira, que hi hagi qualsevol pèrdua és bastant... és bastant te sap greu, no? Vull dir que les pèrdues te saben greu, però clar, si és un animal o una persona o el que sigui que està en les festes implicat directament 100%, més que mai, clar, tens que pensar que aquell cavall no sé què ha pogut passar, però clar, ha patit allà enmig, es queixer que el dua també, es duenyo del cavall també, que hi ha hagut un rodol de gent que ha passat pena per això, i hi ha que pensar que els cavalls i els caixers són els que fan la festa, val? I per això més que mai, jo personalment m'ha estat molt de greu, perquè vull dir, les festes, jo crec que la base són els caixers, els cavalls i el que és tot el que va ser alrededor d'aquestes festes. Tot el que més que hi ha a les festes, però jo és faruma.
0: És faruma, clar, són complements que s'han afegit. Joan, segons m'he comentat, segons poses a premsa, era de nom Emperador, el cavall, tenia d'uns 23 anyets i troben que va ser un infart que va tenir Mesquí, va quedar mort a l'instant a la plaça Mesquí, segona volta, diuen.
1: Sí. Sí,
0: s'ho
1: diuen, sí.
0: I, bueno,
1: jo... Sí, la veritat és que bastant... S'ha passat de greu, jo pensant.
0: Joan, també he sortit avui per la premsa, no sé si l'has vist, el tema aquest que comentaves, veterinari, no?, que tothom sap que el veterinari és qui té la paraula, no?, que són aquí se'n cuiden, però comentaven el tema de fer idees amb el tema de les festes i els cavalls. Hombre, jo sé que a Llumassanes, per exemple, quan se sol fer una jornada que sol ser un solàs, que fa molt de sol, sobretot el diumenge de les festes, jo sé que, bueno, els deteniu a la sombra i si hi ha que cursar volta, se cursa volta. Vull dir que no hi ha cap poema, no, amb el tema aquest?
1: No, per part nostra no trobaran cap pega per això. Si hi ha que cursar, se cursa, si hi ha que fer, se fer. Sempre, sobretot, respectant la festa, val? Primer de tot, i després respectant les persones que saben. Vull dir, el veterinari és el que sap, i si ells decideixen que això ha de ser així, així ha de ser. Vull dir, ni com nosaltres, com a persones del redor de la festa, ens podem sentir com a que no ens agrada aquesta decisió, perquè els que fan la festa són els caixers i els cavalls. I això ho hem de tenir molt clar. I si té que correr perill o té que... bueno, no podem tenir una cosa, una desgràcia, els que manen són aquesta gent i ells diuen que... si el que s'ha de fer ja està.
0: Efectivament, i això també ho decidirà, com és normal, la Junta de Caixers, no, supòs?
1: La Junta de Caixers, però si el veterinari crec que ell decideix això, vull dir, la Junta de Caixers, jo crec que s'ha de... es té que complir, perquè és qui en saben i és qui cuiden d'aquestes animals, són els veterinaris.
0: Beníssim. Bueno, Joan, a part de tot això que estem xerrant, d'aquesta processó per divendres de la setmana que ve, que saps, dia de Sant, també sabem que aquest cap de setmana, si no m'equivoc, diumenge ja teniu Santa d'Espregó, que té diversos moments importants, en es Prat de Sant Gaietà, es nombrament de Jumà Sanera Sany, concert de la banda de música d'amor, que som més o menys ho dit de cap de l'any passat, no? Perquè, bueno, es programa per l'estiu, coses. Teniu també el primer ball de gegants de Llumassanes en sa banda de música que toca el signo de Llumassanes. La pregunta és, sé que el programa no està presentat encara, però du molta feina preparar un programa, i quan començava a preparar el programa entre en la col·laboració de l'Ajuntament d'Amor?
1: El programa està el presentam dijous en l'Ajuntament, val? Els programes ja, en principi, ja nosaltres ja l'han repartit en els socis i en els veïns de Llumassanes, vull dir que ja està un poquet ja ha sortit, que diguéssim, vale? Ens ha faltat aquesta presentació a la premsa. Si du feina, sé qui vulguis i més, vull dir, du mesos i mesos i mesos de tancar coses, de jo faguem feina, m'he tingut que aturar per poder seguir, me telefona aquest per això, me telefona aquest per un altre, els altres companys igual, vull dir, a qualsevol cosa que faguem du molta, molta feina, però qualsevol, el més mínim que te puguis imaginar, du un feinar, val? Vull dir que clar, això no és una cosa que es prepara d'un dia per l'altre, vull dir, du mesos i mesos i reunions entre nosaltres, després en l'Ajuntament, després amb els caixers, després amb molta gent. I la veritat és que, home, ho fas amb molta alegria, però cansa moltíssim. La setmana després és una alegre fase.
0: Però, Joan, més o menys per dir una fetge, per dir alguna cosa, començava a perfilar el programa, jo què sé, després de Setmana Santa, antes de Setmana Santa, després de Pasqua,
1: no,
0: més
1: nosaltres,
0: tard...
1: Nosaltres, quan caben els Reis, nosaltres ja començàvem ja a borinar.
0: Més tard.
1: Quan caben els Reis ja començàvem a borinar, que contratam, qui miram, qui duim, què podem fer, quines activitats podem fer. Aquest any hi ha moltes activitats encarades en les fies de Llumassanes, perquè ja s'ha pujat un poquet el tema de la natalitat a Llumassanes i podem encarar un poquet cap allà. Vale? Però tothom, en principi, tothom a les festes està representat, perquè sempre hi ha una cosa per tothom. Vale? Vull dir que ja començant per després de Nadal ja a borinar les coses.
0: A borinar. Molt bé, molt bé, molt bé. I sí, d'aquests actes que he dit des diumenge d'aquesta setmana, que serà quan fareu Espregó, amb aquest te quedes, amb el nombrament de Jumassaner, amb el concert de sa banda, amb el primer ball de gegants, primera vegada que sa banda interpreta Tsinno, no ho sé.
1: Bueno, allà, jo aquest any especialment, ja ho sabreu en el seu moment, tot està molt bé, tot. La banda és una banda de categoria, vull dir que i ells, l'espectacle que fan és molt polit. Val? Però aquest any ja t'he dit jo que es pregó, que tinc l'honor de poder-lo dir jo i llegir-lo jo, aquest any hi haurà unes dates molt interessants, unes informacions molt interessants, molt xules, que m'agradaria que poguéssiu venir i escoltar-les de primera mà, vull dir que esteu convidats també, i després es pregoner en Xavi Gené, un llumassaner de cap a peus, una persona meravellosa i a més un gran amic, sobretot que sí, i després es llumassaner de Sany, no te'l puc desvelar, però
0: no.
1: si veniu, vos impactarà.
0: Estic content.
1: Vos impactarà d'ara.
0: Estic content. Joan, una cosa que ha fet sa broma moltes vegades amb un bon amic que tu també coneixes molt, que és en Nito Pons, en Víctor Pons Arnau, sí, Inapaki, Arnau,
1: sí, sí,
0: és tant, que tant. Llumassanes podia ser verdaderament sa ciutat gegantera de Menorca.
1: Sí. Sí, sí. Tinc que dir que no mai podem agrair tot el que ha fet la família, en Nito, en Víctor i en...
0: Napaki.
1: Tots els noms d'ells. Napaki. Cachis. Napaki. Tot el que han fet per posar Llumassanes en el mapa, amb els gegants. espero que tinguin tant de gegants, que sigui una colla tan nombrosa com a colla i com a gegants. Vull dir, és bestial. Vull dir, mai podem agrair Llumassanes el que han fet ells per nosaltres i el que deia jo. Vull dir, nosaltres ara estem... Llumassanes és un poble tan petit, amb tan pocs habitants, estem posats en el mapa. Vull dir que estem posats en el mapa i ningú... Pobles més grossos que nosaltres tenen aquesta activitat.
0: És que sí. I després també tot el que teniu de tesors dins aquesta família de gegants, perquè, bueno, teniu hasti tot una reproducció d'en dineros, Fabiolet, que en Pau Descansi, en Bautomeu deia que això no ho té tothom, un homenatge a un gegant.
1: No,
0: homenatge.
1: No. Una persona molt reconeguda a dins les festes de Menorca. La veritat és que... Tenc que dir que tots els gegants estan molt encertats, molt, molt, molt.
0: I sobretot anyeus de molta estimats, que són l'avi Perico i l'avi Gret, homenatge a la gent gran.
1: La gent gran, sí. També.
0: I després també s'aquí està liat en les reproduccions de goma, no? Que sé que van fer reproducció de gomes de Nanura, de Nagomar, de Fabioler, i bueno, això també és una cosa...
1: Sí, és una cosa de lluança.
0: Claro que sí. Bueno, Joan, com has dit molt bé, pues dijous faran la presentació del programa per part de l'associació i de l'excel·lentíssim Ajuntament de Bot davant dels medis de comunicació. Però, bueno, jo m'agradaria que, com sempre, pues nosaltres ens solem posar en contacte amb vosaltres un parell de setmanes antes per... Bueno, l'any passat ho van fer amb l'altre president o l'altre representant que hi havia. Sé que hi ha molta preparació perquè, bueno, hi ha que preparar els aparcaments, hi ha que preparar-ho tot, hi ha que fer l'enramada, hi ha que el que no sabeu de les festes, perquè, bueno, tothom se pensa que les festes són 3 dies, sí, però hi ha molta feina.
1: I tant. I aquest any, ara que això era d'enramada, la veritat és que vull donar les gràcies a un grup de gent de Llumassana que ha fet banderetes per omplir tot el poble, tant la pista de bàsquet com tant tota la plaça de Llumassana. Han estat, jo te puc dir jo, 5 mesos trobant-se cada dilluns, ara ja la darrera setmana ja era cada dia, vull dir, feguem banderetes, cosint, enfilant, que després les banderes aquelles puguin ser reciclables, però clar, puguem dir que aquestes banderes són més nostres més que mai, que ens han fet els nostres, valen les nostres mans. I tinc que donar les gràcies a aquest grup de gent de Llumassanes que s'ha dedicat a fer això amb un gran esforç.
0: Efectivament. Pues, Joan, jo et dic una cosa. Jo, que tens 51 anys, i tu que en deus tenir més o menys, no ho sé, supos que més, supos que te'n deus endur records de quan veus aquestes banderes de roba, pues jo m'havien records perquè quan jo era petit eren de paper, després van treure's plàstic i hi havia barriades que ens feien ja de roba. Per tant, jo que veig aquestes banderes tipus banderí fetes de tela, m'endur records un pot de la meva infància, no? Que hi havia barriades que feien les enramades de banderes de roba, per exemple.
1: Sí, és bàsicament. Primer de tot, el sistema de reciclatge, vull dir, tant de plàstic no pot ser, i d'aquesta manera recorres un poc el sistema de plàstic. Ah, després ja recorda que clar, que mira, escolta, era un llençol que tenia jo, o aquest era una jaqueta que era un jersey, el que sigui, saps? Vull dir que també hi ha records aquest així, i tot el que he fet a mà, que està molt.
0: Claro, i té la seva gràcia també veure aquelles banderes confeccionades en sa tela, i tant que sí, i tant que sí. Joan, anem amb les darreres preguntes, si t'assembla bé. Com a president de l'Associació de Veïns de Llumassana, sé que aquest punta a punta de lo que són les festes vol dir que moltes reunions a tots els que fan la festa, i a part dels cossos de seguretat que també tenen fan una feinada, però m'agradaria que me diguessis quins són com a president i com a llumassaner els teus moments especials de les festes que esperes amb més il·lusió.
1: El pregó com a president és molt és molt visual per part meva, però jo no li dono molta importància perquè jo podia fer jo i ho podia fer qualsevol. Que ha passat a altres anys, les altres vegades que jo he estat com a president, he fet participar molt a la Junta. Vull dir, teníem uns components, un de la Índia i un altre d'Argentina, i els vaig dir part d'espregó en català, en menorquí. Vull dir que jo m'agrada que participi tothom, vale, amb Espargó. Vull dir, és un torneret que el faci jo. Home, jo, un dels moments més polits que tinc jo és el tema de l'entrega de bandera. És preciós. Aquell, cada del teu poble té la seva entrega de bandera per ell, vale? Però jo tinc la meva de Llunacanes i les altres que me cauen les llàgrimes. No fa falta que sigui una entrega de bandera multitudinària perquè te motivi. I això me motiva molt. Val? És molt guapo. I després s'entrega les canyes, també és molt guapo. També és preciós, vale? Quan jo puc entregar com a president, puc entregar la canya a la família en Víctor, gran estima meu, i a la capellana, i com tot jo, vull dir, això és impagable. Molt.
0: Ara que xerrat, Joan, de la capellana, des que aixeca cap allà mossèn Joan Tutzó, m'ha vingut en el cap l'any que li va tocar fer espregó a ell.
1: Va molt bé.
0: Que va dir, no sé com ho va dir, perquè tu saps que ell té molt de sentit de l'humor, va dir, a qui se li correix fer espregó en el capellà, no sé què, quin mal gust, no sé, va fer la broma, va fer una cunyeta de les seves en broma, saps? És molt simpàtic, sí. Molt bona gent, molt bon pitxot, sí. Joan.
1: Aquell té molt, en Joan Tutzó. Jo el conec de quan era una reca de petit, perquè érem veïns a Dismó, vivíem un costat de vora molt a prop, i les dades que teníem bastanta relació. Jo, a més, amb els germans teus tinc molta relació, he anat a escola amb un germà d'ell, claro. Vull dir que és de fa molt d'any. I aquell, just aquell pregó que ell hi va ser, jo vaig ser president. I un moment durat que vaig fer, li vaig donar pas a ell, li vaig dir, diu, col·lega, li hemos topado. Bueno, ja veus. Jo vam tenir un poquet de riure amb això i
0: clar que sí,
1: és molt de la broma i molt agradable.
0: Beníssim. Pues Joan, ho deixem fer aquí, si te sembla bé, no sé si m'he deixat res en el tintero, perquè clar, estem esperant que arribi el dia de la presentació, sé que, com has dit molt bé, sí. Ja s'ha presentat el programa, però bueno, la paraula la té l'Ajuntament, l'Associació de Veïns, els medis de comunicació, no volem passar, es veu davant la era, però m'agradaria que per acabar dues o tres coses més. Primer de tot, què és per tu Sant Gaietà, com a president i com a veí del poble?
1: Sant Gaietà, per jo, bueno, pues, és la veritat, és que és, primer tot és feina, molta feina, per jo. Però és una cosa que m'ha, i ara que justament l'envit a aclarir un poquet, que en Víctor mos ha donat una mà, perquè quan estava fent un treure dia a 7, el volíem aclarir, el volíem restaurar, fer de colonetes o així, l'he tingut dins les meves mans, perquè el vaig de ballar jo, és que és una emoció, és bastant emocionant, no? Tenir una, encara que tingui una imatge, és molt emocionant tenir una imatge d'aquestes aferrat a tu, duguent en braços, és molt.
0: Pues Joan, estic molt content que com a president també hagis tingut aquest honor de tenir el Sant Patró, si m'ho permeteix, sense broma, en braços, no? De tant a prop, perquè bueno, sé que el teniu tots anys dins l'altar major de la iglesia, però tenir-lo tan a prop no tothom té l'oportunitat de tenir-lo a Sant Gaietà.
1: No, tinc que dir que no. I una altra vegada, donar les gràcies a en Víctor, perquè en Víctor amb això és un crac. Vull dir, ell el van dur, l'està fent net, l'està restaurant, teixines, i sempre amb un somriure, mai te diu que no, encara que sàpigues que va tapat de feina fins dalt, sempre te diu que sí. Vull dir que en Víctor, la veritat és que amb en Víctor tenim una joia tenim.
0: Que sí, com ho saps, Joan. I ja per acabar, Joan, un desig per tothom que ens està escoltant i una convidada.
1: Bueno, sobretot desig que tot vagi molt bé, que tinguem que fer les voltes que tinguem que fer amb el cavall, amb el caleo, perquè tothom estigui còmode, estigui content i ningú et patesqui, vale? ni els qui van a baix patesquin per calor, vull dir que si en un moment donat es tenen que retirar perquè no tenen molta calor i estan marejats, que se retirin, que no passa res, i sobretot, molt bones festes a tothom, Vos esperam. Condeny sempre, Llumestanes és un poble gran amb, molt, amb un cor bastant molt gros, i esperam que Llumestanes estigueu ben arribats, ben rebuts i ben atesos.
0: Pues Joan, no puc fer de més que quan sent aquesta música amb aquestes estrofes cantades, que no sé cantarem nosaltres, però cantades de Txin, no puc fer de més que emocionar-me, perquè això ja comença a fer faruma, això ja comença a fer caliu, com diu el començament de bueno, un tros de Txin, no, que diu que es llumeixaner serpentina i s'arranja en les seves millors gales per retre el seu gran, el seu patró, no? I m'emociona, pot sentir ja, començar a sentir aquestes músiques que no s'anuncien que arriba ja el mes d'agost i Sant Gaietà.
1: Igualment, doncs moltes gràcies. I que esperem a tots i que vingueu i que sigueu, sou ben arribats i ben convidats.
0: Moltes gràcies, Joan. Una abraçada molt forta per tots els que hi feu possible la festa. Una abraçada. Adéu. No et saludam i no et saludam i felicitam. Adéu, gràcies. Adéu, Joan. Adéu, adéu, adéu, adéu. Bueno, ha estat en Joan Benegas, president de l'Associació de Veïns de Llumassanes, que ens ha comentat que aquest dijous se presenta davant dels mitjans de comunicació per part de l'Associació de Veïns amb el suport de l'excel·lentíssim Ajuntament de Mo, el programa de festes. Sé que ja s'està repartiguent, m'acosta que també avui amb el diari Menorca donaven el cartel, ja amb el diari Menorca avui, entre tots i subscriptors de Llumassanes. Això comença, això s'atraca, sembla que hi falta molt, perquè hem comentat en el començament del programa que aquest cap de setmana són les festes del Migjorn, Sant Cristòfol de les Corregudes, però l'altra setmana ja són les festes de Sant Gaietà de Llumassanes, amb una setmana plena d'activitats. Aquest diumenge, ja ho hem sentit, ja és pregó, emoció, esperant qui serà el pregoner o la pregonera o l'entitat, qui serà el llumassaner de l'any, tot això ho sabrem diumenge, si van en directe a Boreró o per la premsa. I res, felicitem en Joan Benegas, a tota la junta de l'associació per aquesta bona feina que fan, estimar el poble, unes festes que se preparen, unes festes que s'atraquen, unes festes que s'han de viure en aquest poblet d'Esterme d'Amor, Llumassanes, arriba a Sant Gaietà.

Bueno, un programa més des d'aquest 103.4 de sa freqüència modulada emissora municipal, des d'aquesta aplicació de Radio Garden, des de sa pàgina web de s'estalentíssim Ajuntament del Castell, oferint sa programació des dimarts. I avui aquest programa extraordinari des del programa Nostres Bandes, avui amb uns convidats de luxe en què hi està per telèfon aquesta associació, nova associació, que té la seva sede en el carrer Santiago Ramón y Cajal de Mon, nombre 15, que representa un nou punt de trobada per als maonesos i menorquins. Ha estat plaça Òssium, Menorca. Han comptat amb el seu director del projecte, en Borja Alcalde. Una nova aposta dins Sòcio, dins Art, durant l'estiu i tot l'any. I també una petita mini-entrevista en lo poc que hem pogut sebre, perquè no està presentat el programa de festes, però sí que m'han pogut xerrar amb ell, amb aquesta entitat del poble de Llumassanes, que és l'associació de veïns, que fan una feinada al llarg de l'any, amb el seu president, en Joan Benegas, preparant aquestes festes de Sant Gaietà de Llumassanes en el terme de Mo 2026. Sabem que enguany, els divendres, antes del dissabte de les festes, és el dia del patró, i es farà aquesta processó en sa imatge o aquesta sortida en sa imatge per dins el poble. Moltes gràcies també a l'Associació de Veïns de Llumassanes per aquesta mini-entrevista que han fet, que de qualque manera pues ja sabem com se comença a preparar les festes de Sant Gaietà de Llumassanes. Sembla que hi falta molt, però bueno, diumenge, com he dit, serà esperagó. Aquest diumenge, en què coincideixin les festes de Sant Cristòfol de les Corregudes, el Migjorn Gran.

unes banderes de tela, una feinada que estan fent per aquestes banderes de tela, com també vam poder veure pues, fa anys també al castell, banderes de tela, retalls de tela, transformades en banderes que adornaran el poble. I també no s'han enterat d'aquest tema de, bueno, d'aquest pi que, bueno, ha tingut que desaparèixer per recomanacions dels bomberos molt a prop de vora de la església de Sant Gaietà, en el pla de Sant Gaietà. Pues moltes gràcies, Associació de Vecins de Llumassanes, el seu president, en Joan Benegas, que el saludarem aquestes pròximes festes.

que ha fet una convidada a tothom que no s'està escoltant. De fent-se passadeta a Llumassanes. És un poblet, petitoi, amb el seu encant, però gran, de cor, de sentiments i d'hospitalitat. Obren les portes a tots els menorquins, visitants i turistes. Bueno, estimats oients, també avui xerrant de les festes de Sant Llorenç, de l'Aió, de l'O. Aquesta aturadeta que han fet en el poble de l'O, Sant Llorenç, per xerrar un poquet de lo més important també d'aquestes festes. Tenim pendent el sorteig amb els objectes que ens vindran des de l'O les pròximes setmanes. Esperant ja el començament d'aquest mes d'agost del 2026, apurant ja els darrers dies de juliol, que ens deixa bons records d'aquestes passades festes de Sant Jaume i Santa Anna del Castell. Estem contents perquè finalment de diumenge a dilluns es va produir el dispar del castell de focs artificials anunciat per les 12. Es va poder llançar des de Cisla Plana. D'aquesta manera se despedien les festes de Sant Jaume i Santa Anna del Castell 2026, encara que el programa s'allarga fins a la primera quinzena d'agost. En el cas de Fornells, sabem que no es van poder llançar els focs artificials des del castell de Sant Antoni per tancar la programació, perquè bueno, seguia Menorca en l'estado d'alerta vermella amb aquest perill d'incendis i, per tant, no es va poder fer l'espectacle pirotècnic. Però m'acosta que els fornellers diumenge van recuperar, entre cometes, la normalitat després d'aquest fet insòlit i de sorpresa per la mort d'aquest cavall de dissabte. Bueno, i ja ho saben, estimats oients, aquesta setmana, aquest divendres, acabam el mes de juliol del 2026 i ja començarem a partir de dissabte el mes d'agost. Tindrem per endavant 31 dies, un mes d'agost que començarà el dissabte i acabarà en dilluns. I nosaltres continuarem, com fan tots els nostres companys, amb aquesta labor desinteressada de compartir amb tots vostès pues, aquests fets, aquestes costums, aquestes tradicions, aquestes músiques, aquestes tradicions. Nosaltres, dins aquest mes d'agost, seguirem fomentant i donant a conèixer aquestes festes, les festes dels nostres pobles, que encara tenen que viure les seves festes i els seus dies grans al llarg d'aquest mes d'agost del 2026. Nos queda encara la visita en els pobles de Sant Climent, en el terme de Mó. Nos queda Ferreries, nos queda Sant Lluís. I dins el mes de setembre, la ciutat de Mó, Mercadal i el Toro, Calan Porter i les festes del Caixer Saló. Encara nos queden per donar a conèixer les festes de Sant Climent, de Sant Bartomeu, de Sant Lluís, de la Mare de Gràcia, de Sant Nicolau, de Calan Porter i la festa dels Caixers de l'O. Amb aquestes celebracions, dins el mes d'agost i setembre, pues despedirem un estiu més i esperarem que arribi la tardor.
amb aquesta tardor i amb aquest final d'estiu, pues començarem una nova temporada radiofònica per la nostra part. Esperem que el temps barati, que se'n vagi la calor pel setembre, que comenci a refrescar per l'agost i pel setembre, i arrencarem amb molta il·lusió aquesta programació, nova programació de la nova temporada radiofònica 2026-2027. Pues ja ho saben, el mes d'agost i el mes de setembre del 2026 seguirem amb aquesta ràdio marató de les nostres festes. Festes populars, festes tradicionals, festes patronals dels nostres pobles. Durant a conèixer les festes, els seus comentaris, les seves costums, les seves tradicions i els seus convidats.

Pues donant les gràcies a aquestes dues oyentes, fidels oyentes del poble del Castell que avui no s'han cridat. Gràcies a Juana Plaça, gràcies a Marga Lombarte, que concretament ella va ser la guanyadora d'aquests objectes que van sortejar el passat diumenge 26 de juliol. Objectes que feien referències en el poble i a les festes de Sant Cristòfol, de les corregudes, del Mitjor Gran i les festes de Sant Gaietà de Llumassanes, en el terme de Mó. La Marga Lombarte pues, ja té aquests objectes que van sortir ja diumenge passat. Bueno, i donar-li les gràcies per les cridades. També donar les gràcies a l'associació cultural Plaça Òssium, Menorca, de Mó, en Borja Alcalde, ja és director d'aquest projecte, i també donar les gràcies a l'associació de veïns de Llumassanes en el seu president, en Joan Benegas, que avui han estat els nostres col·laboradors, els nostres convidats, en què hi ha estat per telèfon, i han estat els nostres protagonistes d'aquest programa d'avui. Un programa en el qual també hem xerrat de les festes de Sant Llorenç de l'Aió, que també comencen ja a preparar la programació, els dies grans. I també hem xerrat d'aquest dia solemne, que serà el 15 d'agost, en dissabte. Aquesta festa de la Mare d'Agost. Pues res més, estimats oients, moltíssimes gràcies per l'escolta. Els deixem amb el fil musical. Estiguin atents a la programació. Tot repetir que hi haurà companys que a lo millor fallen per motius personals, altres perquè fan vacacions el mes d'agost. Però, bueno, la programació de Ràdio Castell continuarà. I ja ho saben, 103.4 de la freqüència mòdula d'emissora municipal o Radio Garden, o entrant a la pàgina web xufant des d'internet. Saludos cordials de qui ets acompanyat i ens sentim dins el mes d'agost, si Déu vol. Continuarem amb les nostres festes, continuarem amb les nostres tradicions i seguirem els diumenges amb aquests sortejos de les nostres festes i dels nostres pobles de Menorca, amb motiu de les seves festes, aquests mesos d'agost i setembre del 2026. Molt bon capvespre a tots! Últimes més, Ràdio Castell 103.4 de la freqüència mòdula d'emissora municipal t'ha oferit el programa Nuestras Bandas. Les bandes de música, agrupacions musicals i orquestres d'Espanya han estat les protagonistes. Ràdio Castell en la música de les nostres bandes.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

vivo en un descuido del silbido, de la buena suerte.

0: sé que et temps de merda, deu ser que aquesta hora al vespre anem molt cansats.
1: Ràdio Es Castell, fent poble, fent cultura, fent companyia.

Radios Castell. Centres.4 de la freqüència modulada.

Tantes mànecs entenen menys milicians purs. Ni nobre va patir tanta saudade. Jo més que melangia gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp són aules i esteu accent poesia. De

0: sa festa segueix només cal rebobinar.
1: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

I un pagès de Masté, un missatge per llaurar, el primer que va trobar. Ja se venen des lloguer, Déu faci que llauri bé, en teniu un bon bestiar.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Nueva York.
1: Radio Skestage. Centre 3.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Salt peanuts.

Radio Skestell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

If net a spigola, if net a pla gaspiga.